Comet està seient tacte o com hitja hau al punt se llesip que l'ac mai esquims pus pes que quadren a cap un gilat colla que n'aca. Bueno, com aja suia ta que l'accent hanc aquí ho quach un jas genya pataki. Radio un xil papa huac, tian xita huac, cuta ni panyari.